gonna shoot that. That's my massacre. Plena de claroscuros. Desde el banco de Casa Kira hasta que con paso nos avión. Passa un angelet per ells, volant per damunt d'un cap. Una boleta d'aquelles que és d'una planta, no? D'una planta de pell que volen.